0: 022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022-022- nggak cowok, ceweknya ada, cowoknya
1: ada ya. Nggak ada ceweknya. Ini dua-duanya ternyata.
0: Oh, dua-duanya.
1: Diisi aja tuh kok Kang Herunya.
0: Iya.
1: Sok dari awal ya, Gia. Diisi aja sama Kang Heru yang ceweknya, oke?
0: Iya.